Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.5.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
2: The Fate of Ophelia.
3: Ràdio Palafolls.

0: Òptica Palafolls, des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Acs. Som l'Òptica Palafolls, on hi veuràs bé i et veuran encara millor. No deixis passar ni un dia més. Si no ho veus clar, vine, Òptica Palafolls, al teu servei. Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
1: Aquesta setmana, a l'Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, parlem de política local amb...
2: Montserrat Rovira, del Partit Socialista.
1: Escolta l'entrevista de l'Assumptes Interns aquest dimarts a les 8 del vespre i troba-la a les xarxes socials. Ràdio Palafolls. La informació és el primer.

0: www.radiopalafolls.cat.
1: Ha arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
2: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
4: Aquesta primavera, deixa't de floretes i altera't amb Ràdio Palafolls.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

Recorda, escolta Ràdio Palafolls 107.7 FM. Passa-ho.

0: dia. Ràdio Palafolls. 107.7 FM.
1: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la festa major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: Aquesta setmana, a l'Assumptes Interns de Ràdio Palafolls, parlem de política local amb...
2: Montserrat Rovira, del Partit Socialista.
1: Escolta l'entrevista de l'Assumptes Interns aquest dimarts a les 8 del vespre i troba-la a les xarxes socials. Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
4: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
4: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intercanviar acceptar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté les seves aigües superficials

0: 84.800 microplàstics.
1: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
3: Èxits un rere l'altre.
4: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
5: You can't take my guilt away. Sold a mind will never pay. As long as I wake up today.
3: Senzillament som així i ens agrada.
6: I love it!
3: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
4: 107.7

24 hores amb tu. Cocodril Club. 32 anys en antena.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu estiguis en connexió. Tant si ets dels habituals, això es va posar en marxa al lluny a octubre de 1993, com si t'acabes d'incorporar, com si ens has descobert com per casualitat passejant per al dial o potser navegant per internet. Algú va dir... El sentit de la vida és no oblidar-se de viure-la. Així de senzill. Posa-ho en pràctic, Coco. I col·labora, que ja saps que això ho fem junts.
2: Hola, em dic Maite i truco des d'un poble petit de l'Aragó. Fa només 3 setmanes que us escolto i m'agrada el vostre programa. M'agradaria escoltar alguna de l'Andrés Dobarro.

0: Aquest va ser el primer gran èxit d'Andrés Dobarro. O Tren. De 1970. Però situem la circumstància. Bé, d'entrada, me n'alegro molt que una amable amiga comunicant des de l'Aragó no tan sols ens escolti des de fa poc, sinó que, a més, se'n recordi d'Andrés Dobarro, perquè amb ell no es va fer gaire justícia. A nosaltres ens agradava molt, érem uns crios, però jo crec que en el seu moment, època franquista, va ser una petita revolució dels altres idiomes de l'estat espanyol. Sempre es potenciava que aquí tinguéssim només un idioma únic. Bueno, per una banda va serrat i sorprèn a última hora després d'haver estat promocionat i escollit per Ràdio Televisió Espanyola per representar-nos al Festival d'Eurovisió el 1968, quan cada país enviava el millor de cada casa. Enviava a gent molt consolidada i Serrat a l'últim moment va dir: si no se'm permet cantar en català, doncs no vull sortir al Festival d'Eurovisió. I ell ja ens ha dit en moltes entrevistes que es va imaginar que li dirien que no. La veritat és que avui en dia encara no s'ha cantat en català al Festival d'Eurovisió. No, potser ho hagués aconseguit Andorra, però em sembla que no va passar mai a la final, no? Bueno, paral·lelament, aquí teníem el fenomen irrepetible de la nova cançó. Cantautors que cantaven en català no tan sols cançons protestes que difícilment passaven la censura o que havien de modificar perquè passessin la censura, sinó cançons d'amor, cançons de tot tipus, però interpretades en català. I resulta que això es va veure com una protesta oficial al franquisme i van triomfar arreu de l'Estat. Els cantautors van omplir teatres i universitats a Madrid i a altres llocs, i els seus discos es venien. Cançó de matinada de Serrat va ser número 1 a les llistes de supervendes i també va sonar a los 40 principales. Això ara també és bastant impensable, que una cançó interpretada en català triomfi a la resta de l'Estat. O sigui que algunes coses han canviat per anar pitjor, segurament. Bueno, i en aquest context no tan sols van sorgir cantautors en castellà, sinó cantautors en euskera, que no van tenir tanta sort, com Andrés Dobarro, en aquest aspecte, que va decidir per cantar en gallec. I va fer aquesta cançó, Tren, que era comercial, i va ser supervendes. Andrés, després de fer de locutor, va morir amb només 42 anys i va morir arruïnat i oblidat. Jo voldria ara escoltar un altre d'ell, però tenint un record també per la ràdio que jo vaig mamar. Una companya va dir: la ràdio que et va parir. Bueno, és una miqueta, sí. En aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, oi? Principis dels anys 70, Barcelona estava considerada la ciutat de l'estat espanyol on es feia millor ràdio, més innovadora, més moderna, amb unitats mòbils al carrer, preguntant sense filtre què opinaven de diferents temes als ciutadans que anaven pel carrer i es trobaven al micro de cop i volta. Bueno, però musicalment hi havia muntadors musicals molt bons. Recordo, per exemple, a Ràdio Peninsular Ángel Pardo o a Ràdio Barcelona Manolo Cornejo, que, com que era habitual que moltes cançons estrangeres tinguessin una adaptació al castellà, amb dos tocadiscos, amb un posaven, per exemple, la versió original anglesa o francesa o italiana, i en el tocadiscos dos posaven la versió al castellà. I en directe anaven barrejant les dues versions. Doncs ara, això és el que faré jo ara mateix, però amb Andrés Dobarro. Perquè hi ha una balada molt maca que es diu Meu Amor, que em sembla que va ser la única cançó seva que va publicar en gallec i en castellà. A veure què tal em surt això. Plat número 1 en castellà, plat número 2 en gallec.
1: Amor mío, ayer te fuiste lejos de mi lado. Fuiste más lejos de lo que para mí es posible ir. Y yo quedé solo. Estoy triste, mi amor, aquí, acariciado por la noche que tantas veces abrigó nuestros sueños y que a las 7 o a las 6 de la mañana se marchará también. Entonces, ya no habrá nadie en el mundo que...

0: Bueno, doncs no ha sortit malament, oi? El record per Andrés Dobarro. I una curiositat per aquests amics oients que són col·leccionistes o de coses rares, diguem, o minoritàries. Andrés Dobarro va arribar a protagonitzar una pel·lícula. Llavors també estava bastant de moda que quan algú triomfava en la música aprofitessin el tirón per fer un guió normalment fluix. No tan sols a Espanya. Per exemple, les pel·lícules d'Elvis Presley cinematogràficament són bastant fluixes, oi? Bueno, doncs Andrés Dobarro, no sé si es podrà recuperar, a YouTube hi ha fragments, va protagonitzar la pel·lícula En la red de mi canción. I sabeu quina era la protagonista femenina? Conchita Velasco. Ell li anava al darrere. Sí, sí, li representa a la pel·lícula. I allà surten els seus èxits d'aquell moment, els dos que m'ha escoltat, O tren i Meu amor. També al costat de Concha Velasco i d'Andrés Dobarro sortien Casen, Rafael Aparicio, Antonio Ozores. La pel·lícula la va dirigir Mariano Ozores. En la red de mi canción, de 1971. Una autèntica raresa del teu amic el Coco.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril.

Aquest va ser un dels grans èxits de la genial Creedence Clearwater Revival, Cotton Fields, que aquí es va dir Campos de Algodón. Bueno, ja sabeu que aquí en el programa tradicional i històricament els Creedence sonen com si fossin l'última novetat mundial, perquè no passa gaire temps sense que algun amic ens ho demani.

I recordo que als anys 70, amb un amic, evidentment no existia res del que tenim ara, ni Google, ni traductors, ni res d'això. Doncs amb el nostre diccionari vam voler traduir el nom, perquè ens semblava curiós, no? Creedence Clearwater Revival. I vam arribar a la conclusió que volia dir Credencial Agua Clara Revivida. Bueno, però anys més tard ens vam enterar de l'origen del nom. Just got home from Illinois, locked the front door, oh boy. Got to sit down, take a rest on the porch. El nom de la banda és una combinació del nom d'un amic de Tom Fogerty. L'amic es deia Creedence New Bold. Van modificar el Creedence per Creedence, com el credo, en aquest cas, amb dues es, Creedence. Aquest senyor, aquest amic, era un comercial d'aigua embotellada, per això el Clearwater, que ve a continuació, és a dir, aigua clara. I finalment el compromís de posar de nou en marxa el grup, després que els seus membres s'haguessin dispersat, van afegir el Revival. Una altra curiositat del teu amic del Coco, una altra raresa. La primavera de 1973, quan encara teòricament existien els Creedence, John Fogerty, el seu cantant, el seu líder, va voler fer una incursió en solitari amb una banda de la que no hem tornat a tenir notícies, que es deia The Blue Ridge Rangers. Bueno, va muntar aquesta banda per aquest únic disc de 1973 que es diu Heart of Stone. Aquí es va dir Corazón de Piedra. Després seguim amb el nom.

Ja bo, eh? Però va passar gairebé desapercebut aquesta incursió en solitari de John Fogerty, el líder de la Creedence, el 1973, amb una banda anomenada The Blue Raids Rangers, Heart of Stone, Corazón de Piedra, que es va dir aquí. I potser hi ha algun coco que diu, Corazón de Piedra? Corazón de Piedra? De què em sona? Bueno, ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions de les cançons en diferents idiomes o en diferents arranjaments, però també de tant en tant trobem cançons que es diuen igual però que no tenen res a veure entre elles. I Corazón de Piedra va ser un dels grans èxits d'un grup de breu durada que es va dir Los Jóvenes.

0: ¿Y cómo es su corazón?
1: Sí, como la piedra. Y es su corazón.
0: Como la piedra. No hem entès mai els xiscles d'aquestes suposades fans al mig d'una cançó que parla d'un tema seriós, eh? Los Jóvenes, formats a Barcelona. Evidentment, això era una versió, perquè l'original era dels Rolling Stones.

Half Stoner. Cor de pedra. Els Stones, esclar, però tornant a la Creedence, us imagineu quina és per John Fogerty la cançó impossible de superar?

No, no és aquesta, aquesta és seva. La cançó impossible de superar per a John Fogerty, que va declarar "no n'hi haurà un altre igual", va ser un tema que va aconseguir els principals rànquings als anys 50 i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Al costat de la Creedence Clearwater Revival, John Fogerty va saber convertir-se en una figura clau del rock nord-americà. Però aquest estatus mai no li va impedir reconèixer la grandesa dels que van establir les bases del gènere. De fet, una oportunitat va assenyalar Blue Suede Shoes de Carl Perkins com una obra impossible de superar dins de la història del rock and roll. Enregistrada el desembre de 1955 i publicada el gener de 1956, la cançó escrita per Carl Perkins i produïda per Sam Phillips és considerada una de les primeres grans gravacions del gènere i un punt de partida per tot el que vindria després. La seva barreja de country, blues i rhythm and blues va ajudar a definir el so del rock primerenc, convertint-la en un model sobre el qual les generacions posteriors van construir. Tal com va comentar en una entrevista del 1970, John Fogerty va dir "mai no hi haurà un altre Blue Suede Shoes". El tema va assolir els principals rànquings de l'època i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Per a Fogerty, aquest impacte no es pot separar del context en què va sorgir. A diferència d'èpoques posteriors, quan el rock ja tenia una estructura, a la dècada de 1950, tot s'havia de construir. En aquest escenari, cançons com aquesta no només eren èxits, sinó descobriments. Well,

0: I el seu autor, Carl Perkins, va portar la cançó al més amunt de les llistes. Però el pobre no va poder explotar l'èxit per culpa d'un accident de tràfic que el va deixar fora de circulació quan el rock començava a triomfar. I quan Carl Perkins va tornar als escenaris ja recuperat, va resultar que les sabates de gamuza blava i tot el demés eren pràcticament propietat d'Elvis. Elvis Presley. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Ja ho saps, no? Has connectat amb el Coco. Algú va dir: canviem a les persones que ens fan perdre el temps per aquelles que ens fan perdre la noció del temps.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club. Oh.

acabes d'incorporar-te a la nostra sintonia, passa, passa, encara queden moltes sorpreses. Però ja has fet tard, eh? Si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, quan et vingui de gust, quan puguis. A la plataforma iVox.com, també en altres, com YouTube o Apple o iTunes. I també a la majoria d'emissores que emeten aquest programa, 125, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Gràcies per estar en connexió.

0: Recentment, el programa de televisió El Intermedio va complir 20 anys en antena. Jo el veig sempre que puc i em fa riure. I a més, té el seu mèrit, riure amb l'actualitat com la que està caient-ho. Jo a qualsevol persona que em provoqui un somriure li faria un monument a les places majors de les més importants poblacions. Perquè no és fàcil. Per això avui tenim de convidats els seus dos protagonistes, el Gran Wyoming i a Sandra Sabatés, que és de Granollers, on tenim moltíssims amics. A veure quines cançons ens demanen.
1: ¿Cuál es la canción de tu vida?
2: La canción de mi vida, pues no sé, cualquiera de los Beatles. Yo era contemporáneo de ellos, soy un señor mayor.
1: ¿Y por algún motivo en especial?
2: Bueno, pues porque creo que han hecho toda la música que yo he escuchado después. Está toda contenida ahí.
1: Gracias, suerte.
2: Hasta luego.
0: Bueno, doncs escoltem una de las primeras. I Follow the Sun.

tendra, senzilla, molt curta, 1 minut 47, dels primers àlbums dels Beatles. Bueno, aquesta concretament és de l'àlbum Beatles for Sale de 1964, que començava amb No Reply.

No Reply, sense resposta, que és un tema que dona bastant mal rotllo, sobretot si l'estàs esperant. Però en aquest mateix àlbum hi havia una amb la que jugarem amb les versions. 8 Days a Week, recordes, Coco?

8 days a week. Els primers Beatles. 1964. I aquí a Catalunya no tan sols els Mustang versionaven el castellà els seus èxits, també ho va fer el meu amic Pere Gené al capdavant de l'estrella solitària. L'on està? 8 dies.

0: Sempre molt d'amor des del teu cocodril. Bueno, hem celebrat els 20 anys en antena, a la Sexta, concretament, de l'Intermedio, i el seu director i presentador, Grant Wyoming, ha escollit com a cançó de la seva vida qualsevol dels Beatles, i n'hem escoltat tres. Però quina serà la de Sandra Sabaté? Que és molt més jove que el Wyoming, esclar. Sandra, moltes felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Ens podries recordar alguna anècdota que t'hagi passat treballant?
1: Mira, l'última, i no és precisament bona, diguéssim, és la setmana passada un atac de tos en directe, que van començar ja a portar-me de tot, pastilles per la tos, aigua, de tot, i no hi havia manera. Ja vaig començar plorant al directe, sort que ja les càmeres no m'enfocaven, però clar,
0: que malament coses d'aquestes passar, no,
1: són moments d'atenció, però clar, al final tots estem refredats en algun moment i sí, aquestes coses passen, clar. Però quan t'enganxen al directe, doncs clar, però bueno, aquesta és l'última que et puc explicar. És veritat que potser els moments més divertits del programa, per exemple, com a anècdota, que això està, aquesta és més graciosa, és normalment assagem els guions, els assagem tots, però no posem ni els vídeos, i moltes vegades els moments d'àctings pues, no ens dona temps d'assajar-los per una qüestió de que anem pillats, no? Llavors, tot el que és el Wyoming, quan es posa barrets, quan es posa disfresses i tot això, no dona temps d'assajar-ho moltes vegades. Llavors, clar, tu tens al cap el guió, saps quins acudits et pot fer, per on et tirarà i tal, més enllà de la improvisació que ell pugui portar a terme, però mai t'esperes que de cop i volta et surti amb aquell barret o d'aquella manera, clar, i això, de cop i volta estàs parlant i quan el veus, aquí sí que és molt difícil aguantar el riure.
0: S'ha escapat el riure, no?
1: Moltes vegades, sí. Això sí que és impossible, perquè de cop i volta el veus allà disfressat amb els seus barrets i les seves coses, els seus collarets, i aquí sí que és difícil.
0: Clar que tu fas el paper seriós, això amb un informatiu normal seria més greu, però allà si se t'escapa el riure no passa res.
1: Bueno, és que hi ha vegades que és impossible aguantar-lo, faig el que puc, però...
0: Tu ets molt jove i estem en un programa musical Revival, però ens podries dir quina és la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu?
1: Space Oddity.
0: I per què?
1: És una cançó que
0: però
1: sempre,
0: si va sortir quan sempre, tu no havies ni nascut.
1: Sempre m'ha atrapat. I és la història i l'espai i tot. És una cançó de les que... Vaja, quan estàs així una mica trist o quan estàs allò que estàs sol, a mi m'agrada molt la solitud, és la cançó a la que sempre acabo posant.
0: Moltes gràcies, molta sort.
1: Gràcies.
0: Bueno, doncs, sorprenentment, Sandra Sabaté, malgrat la seva joventut, li agrada un gran èxit de 1973. Bueno, del 73 aquí, perquè ja s'havia publicat el 1969 en altres països del món. Space Oddity, de David Bowie, parla del distanciament físic, de la nostàlgia del planeta Terra. És que suposadament diuen que la van fer per coincidir amb l'allunatge de l'Apolo 11. La BBC primer la va prohibir, però després la va utilitzar precisament per cobrir la informació de l'allunatge. No sé, l'havia prohibit per temàtica ombrívola relacionada amb els astronautes. Però David Bowie, abans d'aquest èxit, era un artista pop emergent que no tenia contracte discogràfic. Guanyava la vida pels carrers fent de mimo, de tant en tant feia de mimo, i també venia gelats. Quan la va gravar, Bowie tenia només 22 anys.

0: Space Odyssey, que podríem traduir com raresa especial, tot i que es va dir aquí Odissea, Odissea especial. David Bowie, la cançó preferida de la Sandra Sabates. I marxem ballant, recordant nits de festa. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, 2000... I si no t'importa, digue'm també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però hi haurà molts altres oients que la recordaran. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria, que ens diu: hola Albert, les meves discos preferides eren dels 80, Montaner 4 i Teatre de Mollet, grans records. Posaven una música bestial. Ara, a Montaner, ja saps que és una sala de teatre i una sala de jocs. Coses tristes de la vida. Bueno, fer teatre tampoc és tan trist, eh? És pitjor quan algunes discoteques de record maco s'han convertit en capravos, per exemple, com el Trocadero. Però, bueno, és que som uns romàntics. Diu, sobretot, lo de la sala de jocs, perquè la disco era preciosa, no molt gran, però acollidona, amb una bona pista i molts llocs per seure i altres coses. Jeje. A quines coses es deu referir el Josep Maria de Badalona, no? Però ara ens quedem amb la cançó que feia ballar a l'amiga Judit de Barcelona, de Sylvester, You Make Me Feel, que encara omple la pista a les nostres sessions dels diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. Sylvester va néixer a Los Angeles el 1947 i moria a San Francisco el 1988. Molt conegut com a cantant, ballarí i també model per als seus vestuaris i perruques femenines i per ser també un dels artistes més importants del so disco a finals dels anys 70. I un últim favor. Si no et sap greu, per al mateix preu, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa

0: Dance with me one more time.
1: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: El millor de la setmana es diu Ona Maresme Més, a la teva ràdio local.
1: Benvinguts a l'Ona Maresme Més, l'espai on repassem el bo i millor del programa d'aquesta setmana. Aquesta setmana hem conversat amb la Marta Caupena, autora del llibre Autisme, un canvi de mirada i mestra de primària, a una escola de Blanes. L'autisme és un trastorn neurològic que afecta moltes persones arreu del món. Tanmateix, la falta d'informació fa que moltíssima gent no entengui què significa patir el trastorn. La nostra convidada, però, ha volgut aportar el seu gra de sorra sobre aquesta qüestió, oi que sí, Marc?
2: Sí, així és, Gemma, i de fet parlarem amb aquesta convidada nostra, que és autora del llibre Autisme, un canvi de mirada, i també mestra de primària, on exerceix de mestra d'educació física i també realitza tasques a l'atenció a la diversitat. Parlem amb la Marta Caupena. Marta, què tal? Bona tarda i gràcies per atendre'ns a l'Ona Maresme.
3: Hola, bona tarda.
2: Com estàs?
3: Bé, aquí impacient per fer l'entrevista.
2: Home, no és la primera vegada que t'entrevisten i és per parlar d'un tema molt, molt interessant, alhora que poc visibilitzat, per sort cada vegada més, però que encara s'hi ha d'estar treballant, com és l'autisme.
3: Sí, i tant. És un tema encara és un tema molt poc conegut, encara que sembli que sí, però la realitat no, és que no.
2: Primer de tot, quins són els motius que et van portar a escriure justament un llibre que parlés sobre l'autisme?
3: Doncs els motius van ser tant personals com professionals. Per una banda, doncs, volia ajudar famílies a no sentir-se tan perdudes ni tan soles com quan vius amb aquesta realitat t'adones que falta molta informació, però sobretot molta comprensió per part de la societat. I d'altra banda, també volia oferir una eina útil als mestres i professionals, perquè moltes vegades tenen aquesta voluntat d'ajudar, però no sempre saben com fer-ho, i a vegades es queden a mig camí, no? Aleshores, el llibre neix precisament d'aquesta necessitat de facilitar camins, de generar empatia i d'entendre millor les persones dins d'aquest espectre.
2: Que a més, Marta, tu vius de prop també l'autisme a nivell familiar i també, òbviament, com a mestra a les escoles, i per tant potser també era una decisió important fer aquest pas de dir, ostres, anem a visibilitzar-ho més, i la manera que se m'ocut és fer-ho a través d'un llibre, i si jo el visc de primera mà ho podré traslladar millor, això. Va ser així?
3: Exacte, totalment va ser així.
2: A més, també et vas anar formant més enllà, després de ja ser mestre des de fa molts anys, amb un màster que era d'atenció a la diversitat, i a través d'aquí doncs poder encara adquirir més formació respecte a aquest tema, perquè tu, com tu comentes, la gent, o els mestres, per exemple, en aquest cas, volen ajudar però es queden a mig camí per falta d'eines.
3: Sí. Jo personalment sempre he tingut la necessitat de saber més coses i anar-me formant i anar fent més i més, i bueno, ara actualment estic acabant el màster de psicopedagogia, perquè sempre he de fer alguna cosa per anar aprenent.
2: Ara, entre el màster i l'haver escrit el llibre, que el vas poder presentar l'any passat, el 2026.
0: Estàs escoltant Ona Maresme Més, el bo i millor de l'Ona Maresme.
1: Ens hem fixat també en la tercera edició de Fem un Glob, una de les iniciatives que du a terme l'entitat palafollenca Glob de Bosch.
4: Sí, Gemma, doncs obrim de nou l'agenda cultural per apuntar-hi encara una nova activitat, i és que Glob de Bosch organitza aquí a Palafolls, demà al vespre, una nova edició del Fem un Glob. Per explicar-nos-ho avui a l'Ona Maresme, ens visita un dels components d'aquesta entitat. El tenim aquí al costat, Marc Stock, molt bona tarda.
5: Bona tarda, gràcies.
4: Gràcies a tu per ser amb nosaltres. Situem-nos una miqueta. Jo crec que ja deu quedar poca gent, que no coneix el Fem un Glob, una de les activitats que ja marqueu sempre al calendari habitual cada any amb l'entitat glob de bosc, però si et demano que em descriguis una miqueta més, doncs això, el que és el Fem un Glob, com m'ho explicaries?
5: Doncs mira, l'activitat de Fem un Glob és aquesta que fem ara, com bé tu dius, ja que anem fent ja durant fa ja bastants anys, i és una activitat que sobretot als components de l'entitat ens agrada molt, ja que sol ser bastant íntima, venen les persones que realment els agrada l'entitat i estimen el que fem, i ens permet doncs fer tallers, fer un concert íntim per nosaltres mateixos i també per aquestes persones que ens coneixen i volen ser amb nosaltres. Això també permet que puguem sopar en el mateix local de Can Batlle i que puguem fer una miqueta de festeta diguem durant aquella estona que estem allà.
4: Mm-hmm. De fet, aprofiteu també per fer l'entrega dels premis del concurs Glob Literari, que després, si vols, també en parlarem, i que vam organitzar o va organitzar al voltant del mes d'abril. Per tant, tanqueu un concurs literari, però també és veritat que és un moment de trobada per vosaltres i per posar-vos una miqueta al dia, no?
5: Exacte. Sí, és una miqueta aquesta, com deia, aquesta excusa que tenim de fer-nos, diguem-ne, donar-nos un homenatge, no?, a tota la feina que anem fent durant l'any, i aquesta festa, doncs, com bé ja he dit, és bastant íntima, però bueno, ara quan en parlem veureu que aquest any l'hem ampliat una mica més i hem obert una mica els eixos per fer la festa una miqueta més gran, amb un final bastant més bueno, que amplia una miqueta les persones que puguin venir a aquesta festa.
4: Tot començarà, Marc, amb un taller de còctels que portes tu mateix.
5: Exacte, aquest taller de còctels serà per mi la primera vegada que el faig, la primera vegada que es va fer un taller de còctels a Fem un Glob jo no hi vaig poder ser, i em fa molta il·lusió perquè és un àmbit que a mi m'agrada molt. No sóc una persona professional d'això, però sí que em considero un amateur, diguem, dels còctels, i tinc molts estris a casa. Sempre que ve gent a casa, doncs ofereixo alguns còctels que sé fer i que sé que agradaran, i això és el que vull fer aquest taller, oferir alta cocteleria, que li diria jo, sortir una miqueta dels còctels típics que la gent sol fer a casa, que són els gin tònics, el vermut sol o els cubates, no?, i fer algun còctel amb sabors més concrets, com poden ser mesclar alcohols de vermut amb Campari, o bueno, tot una miqueta entorn a la cocteleria italiana, que és el que més bé conec.
4: Òbviament, aquest taller és per majors de 18 anys, això sí que s'ha de remarcar, i és necessari també una inscripció prèvia. Més o menys ara, com van les inscripcions?
5: Doncs van molt bé, ja que un taller d'aquest tipus, ara mateix crec que hi ha entorn unes 12 o 14 persones apuntades, i bé, si s'hi apunta més gent, genial, però és perfecte, aquests números són perfectes, perquè un taller d'aquest tipus requereix també d'una mica d'atenció, no?, ara que estem en aquest moment tan important els plans individualitzats, no?, l'atenció individualitzada a secundària. Doncs amb aquest taller també ens passarà això, que haurem de donar atenció individualitzada, perquè no és fàcil. És a dir, no només parlarem de la mescla i del que són els còctels en si, sinó que també ensenyaré tècniques per servir aquests còctels, farem tot un jocs i s'haurà d'aprendre com es fa amb els estris que portaré, que són professionals, i ensenyaré també com fer-ho amb estris que podem tenir a casa.
4: Diràs que ens ensenyaràs una miqueta, que va bé quan tinguem convidats a casa, per no servir la típica cervesa o el típic vermut, doncs que tots podem tenir a casa i ens poden treure d'un problema. Sí. Això està molt bé. A partir de quina hora fareu aquest taller?
5: Doncs serà 7:45. I bé, començarem, esperarem començar puntuals, ja que tenim, com ara anirem parlant, moltes activitats, i el taller durarà una hora. I en aquesta hora, doncs això, com bé deia, això que comentaves ara, és important que la gent sàpiga que aquest taller el faig, i crec profundament que les persones que s'apuntin sortiran molt contentes, perquè a mi m'ha funcionat molt saber cocteleria, i les persones que venen a casa ho agraeixen molt quan els ofereixo algo diferent que no sigui la cervesa o...
0: L'Ona Maresma Més és música, teatre, actualitat, talent. És Maresma.
1: Ha passat per l'Ona Maresma Minoria, una banda musical emergent que està agafant cada cop més força. parlem amb en Pablo i en Xavi, dos dels seus integrants. Benvinguts a l'Ona Maresma.
6: Gràcies.
7: Bona, què tal?
1: Per començar, nois, expliqueu-nos una mica qui sou i com va néixer Minoria.
6: Bueno, doncs realment som dos, o sigui, vam començar fa temps a tocar junts, vull dir, portem el Xavi i jo composant i tocant temes des de fa uns 10 anys, però Minoria és un projecte molt recent, o sigui, és de fet 2024, em sembla, i bueno, és un projecte ambiciós que busca fer-se lloc aquí dintre del panorama català amb lletres, diguéssim, personals i una energia renovada, també.
1: Mhm. Per tu, Pablo?
7: No, sí, o sigui, bueno, és un projecte nou i al final nosaltres també venim amb un so que és una mica més internacional, més rock i pop rock, llavors doncs busquem al final pues, bueno, doncs fer una proposta nova i que sigui diferent.
1: Uh-huh. Quin tipus de música feu? Com definiríeu el vostre estil?
7: Jo crec que som un grup rock alternatiu i pop rock a vegades, que també doncs som un grup molt guitarrero també, que ens inspira molt doncs molts grups dels 90 també i de principis dels 2000, i doncs crec que mesclem una mica un estil una mica més agressiu amb més comercial també, llavors tenim una mica com aquest mix.
1: Uh-huh. I pel que fa a les vostres influències musicals?
6: Bueno, és curiós perquè a nivell de referències jo crec que bevem de, i toquem molts pals, però sobretot ens influencien música dels 90 i principis del 2000, jo diria, però que a Minoria, diguéssim, transformem una mica més, o sigui, el volem portar al present amb un toc de producció com una mica més modern, no? Bevem de, no sé, en plan bandes com...
7: Els Foo Fighters, no?
6: Exacte.
7: Que és un grup que ens diuen molt i que a nosaltres ens agrada molt, però... I també hi ha propostes més actuals, també, o sigui, tant a nivell nacional com aquí a nivell català, doncs grups actuals que també estan fent coses molt xules.
1: Uh-huh. Uh-huh. Pel que fa al vostre treball, amb quines cançons o temes us sentiu més identificats?
6: Doncs jo et diria Trencall i Obre els ulls, són els dos que per mi són els millors a nivell de, bueno, a nivell personal de lletres i a nivell de sonoritat també, crec que defineix bastant el que volem aconseguir.
7: Sí, sí, sí. Mm-hmm.
1: Doncs de fet tenim podem escoltar un fragment d'aquesta cançó. Aquesta és Trencalls.
6: Sí.
1: Molt bé, doncs pugem. Molt bé, doncs estem escoltant un petit tastet de Trencalls, una cançó de Minoria. Expliqueu-nos de què parlen les vostres lletres habitualment. Hi ha algun tema que tingui doncs, més pes?
6: Bueno, en aquest cas, si parlem de Trencall, bueno, és com la típica lletra d'amor, diguéssim, cap a...
7: Desamor, cap a persona, no?
6: Desamor, perdó, cap a una persona, i parla de dues persones doncs, que en un moment de la seva vida doncs, s'han estimat, però que o sigui, en algun moment els seus camins es separen, i sempre es busquen com en aquesta, aquesta convergència de les seves vides, en aquest record que un cop va ser el que va donar forma a un projecte comú, no?
1: Uh-huh. Qui escriu? Els dos? Un dels dos? O...
7: Sí, escrivim els dos, però el que és lletres i el Pablo és el que canta i ell és el que principalment escriu les cançons. Jo també escric alguna, però sobretot el Pablo. Però al final també és un procés col·laboratiu. O sigui, al final els quatre que som tots contribuïm a la idea, i tot i que el Pablo potser sí que porta una mica més com l'origen de la cançó, al final els quatre contribuïm a crear la cançó.
1: Mm-hmm. Com és el procés de composició d'una cançó? Primer s'ha d'escriure, primer s'ha d'entendre doncs a quina melodia es vol aplicar, o clar, no en tenim ni idea.
6: Jo crec que depèn del tema, no? Perquè hi ha cançons en què jo, per exemple, he portat com, diguéssim, una mica la melodia de la cançó i la lletra, però hi ha altres en què el Xavi directament ha portat progressions d'acords, o inclús una cançó que es diu Despertar la va escriure la lletra el Xavi. Vull dir, però sí que és cert que sempre, jo crec, partim de la majoria de cançons, treballar-les nosaltres dos i després portar-les al grup, i molt important que cadascú fiqui, o sigui, la seva màgia, o sigui, tenim llibertat, sí, cadascú, sí, per posar-ho.
1: Uh-huh. De quins projectes o novetats teniu entre mans?
7: Doncs mira, ara estem enmig de la gira de presentació que fem per tota Catalunya. Ara aquest cap de setmana tenim dos concerts, el d'aquest divendres al Garrofa Rock a Mataró, I després toquem a un concurs de bandes a Santa Coloma, però després ja tornem a anar a Lleida, que la setmana passada vam tocar a Balaguer i el dia 30 estarem a la Boat, després anem a Reus i després a l'estiu, a l'agost, anem a la Mirona. O sigui que per ara estem focus amb la gira.
1: Uh-huh. I també ens interessa saber com es va crear, no, el grup. Fa molt que us coneixeu. Com va sorgir la idea de fusionar-vos i de crear la banda?
7: Sí, o sigui, el Pablo i jo sí que portem molt de temps tocant junts, ara que tenim 25, però vam començar amb 15 anys i vam gravar un EP amb un altre grup, que va ser una cosa com bastant com de maqueta. Llavors hem estat com en diferents grups que no han acabat de funcionar, fins que ara doncs tenim el nostre baixista, el Xavi, i el nostre bateria, l'Adri. Quan els vam conèixer a ells, llavors vam formar Minoria, i llavors vam començar a escriure cançons en català i doncs ens va, sobretot vam començar a veure que les cançons eren molt bones. I uh-huh. Ja està. I arrel d'això vam decidir entrar a gravar el disc a l'estiu passat. Uh-huh. Que el vam gravar, bueno, vam entrar en realitat al setembre i ja està. O sigui, i ha sigut un procés bastant ràpid, la veritat, des de que vam sí. fer el canvi, bueno, vam decidir formar Minoria.
0: Estàs escoltant Ona Maresma Més, el bo i millor de l'Ona Maresma.
1: A l'Espai de Moda amb la Judit Jiménez hem comentat algunes de les tendències més sorprenents que s'han fet virals a la xarxa social. I ara arriba a l'Espai de Moda amb la Judit Jiménez, la nostra estilista i experta en moda. Avui comentem amb ella alguna de les tendències més sorprenents que s'han fet virals recentment a les xarxes socials, com per exemple els bolsos que estan oberts. Són tendències o modes que poden semblar absurdes però que cada vegada tenen més seguidors. Judit, benvinguda. Hola. I bona tarda.
8: Bona tarda.
1: Què tal, com va el dijous?
8: Mira, fantàstic, perquè demà me'n vaig a Roma a les 8 del matí. Estic desitjant que voli.
1: Ostres,
8: que voli el dia.
1: Que
8: me'n
1: bé.
8: Vaig a Roma perquè és el meu aniversari el cap de setmana i m'han regalat un viatge a Roma i és molt guai.
1: Molt bé, doncs que felicitats.
8: I de cul, perquè estic aquí amb un dia d'aquells de promos bèstia, està això que, mare meva.
1: Bé,
8: la gent,
1: el dia ja s'acabarà el dia ràpid i demà doncs ja crec que a aquesta hora de la tarda ja estaràs passejant per Roma. Ui. Menjant un gelato.
8: Estaré fent un free tour a les 5 de la tarda.
1: Molt bé. Doncs Judit, comencem. Digue'm. La secció. Últimament s'ha posat de moda, per exemple, portar el bolso obert, deixant veure el que hi ha dins. Ja, és com un reclam, robeu-me, no?
8: Jo és que quan l'altre dia, mira, això em va passar aquest Nadal precisament, que jo volia una bossa, un bolso, i no vaig trobar un bolso que m'agradés perquè tots els que ven a les botigues estan oberts. I deia, no vull un bolso obert, a mi em roben. És que, a més, no el trobo gens pràctic, que a qui li agradi, estupendo, però no porti res de valor a dintre perquè els pickpockets fliparan mandarines.
1: Clar, és que és super fàcil robar.
8: Si ja t'obren una bossa tancada, imagina't poder posar la mà oberta, ja, és com, no sé...
1: No té sentit.
8: No, em sembla la cosa més, jo què sé. No sé si és per confiança o per què, però jo no ho faria mai, això de la vida.
1: No té gaire... La veritat que no té gaire lògica.
8: No.
1: Més tendències, les sabates ugly, que significa doncs lletges en anglès, que són voluminoses, en definitiva que són lletges, no? A simple vista. Sí. Continuen triomfant. Judit, dona'ns la teva opinió d'aquest tipus de sabata.
8: Mira, jo les vaig viure als anys 90 amb la moda grunge, que va sortir tipus Nirvana, i tots aquests anaven amb els crocs i amb sabatilles a les ugly, sabates i els looks ugly, era molt tot general. Llavors em sembla que si ho saps combinar és com tot, potser queda bé, et dona, fa un toc de gràcia, però si vas tot ugly o vas tot molt assetejat, compte, eh? Perquè al final a l'ugly, que és lo lleig, es va donar de la mama l'estil de xat, saps? Uh-huh. I és una miqueta, pot ser una miqueta, ja que parlem en termes anglesos, scruffy, tot pagat.
1: Clar.
8: Tal qual, eh? O sigui, per mi, jo tinc crocs, eh? Però tinc crocs roses, saps? Clar. Llavors, clar, no dona, sí que són d'aquest rotllo, però clar, si te les poses amb un vestit a l'estiu i tal, però són monos, o amb una luxòria texana i tal, però portar-los, no sé, molt bèstia, compte de com es combina.
1: Uh-huh. Una altra tendència també és portar diversos cinturons alhora. Això és una aposta estilística o és una exageració?
8: Jo, per mi és una exageració. El que passa que, clar, això depèn dels faixonets que hagi posat de moda. El multicinturón, ja va haver-hi temps que hi havia cinturons que eren, però eren cinturons molt llargs, que feien dos o tres voltes, no sé si te'n recordes, que eren molt finets, i llavors era com una serpent, que també estudia de moda, també va sortir de moda en els rellotges. Rellotges amb corretges infinites, que tenien moltes voltes. Llavors, a veure, per mi, jo no n'he tingut mai cap, perquè una vegada ho vaig provar i em va semblar molt incòmode, perquè es clava molt, perquè clar, com que no són tous, que es mouen de pell, quan te sentes, si tens una miqueta de xixilla, doncs et va marcant tot i et fa mal, no? Llavors molesta. Però bueno, qui li agradi, tu, endavant, eh?
1: Uh-huh. Ara que ve
8: veure, perdona, digue'm. Els veig monos amb un vestit camisè així una miqueta ample, si te'l poses per, saps?
1: Sí, encara es podrien salvar.
8: Em sembla que sí, aquí sí.
1: Una altra tendència, ara que vindrà el bon temps, breument, no parlarem molt de banyadors perquè potser encara no toca, però hem vist biquinis que són com si portessis dos biquinis, un a sobre de l'altre. No sé si això ho has vist també.
8: Sí que ho he vist, sí. De fet, bueno, és que...
1: Clar, és que...
8: és el que et dic, és perquè és inventar el que no, ja no saben què fer, saps?
1: Ja.
8: De fet, això ho podríem fer qualsevol de nosaltres. Dir-me, em poso dos calces i poso dos sostens a sobre, saps? No, tu li trobes sentit? En roba interior no, en banyador perquè n'ha de tenir. Doncs mira, si realment ho fan com quan portem la doble samarreta, saps?
1: Sí.
8: Que és una samarreta que sembla que em portis una altra sota.
1: Sí.
8: O el típic jersei que porta un coll de camisa perquè li surt i no té camisa, saps?
1: Clar. Clar, clar.
8: És una cosa rara, al final dius bueno, o t'agrada o no t'agrada. Jo no sé si m'ho posaria pas.
1: De fet, ara que comentes el tema de la samarreta aquesta típica de tirants, crec que encara estan de moda, o sigui,
8: sí, sí.
1: Han tornat trepitjant fort.
8: Sí, les trobes i veus que una i et tapa l'altra i et surt per sobre i el volum i venga. És que, bueno, és el que parlàvem fa uns mesos, no? És el que estudien els volums i les capes, llavors es porta a totes les, s'intenta dur a totes les branques de la moda. És això.
1: Mira, una tendència força polèmica, podríem dir, no? Agafat amb pinces, però la moda sí. No pants, és a dir, que sembla que portes pantalons curtets, però que sembla que no portis res perquè ho portes amb una americana o un jersei molt llarg i per tant sembla que vagi sense pantalons.
8: Són calces. Per mi són calces. O sigui, aquí cadascú té la seva opinió, n'hi han molt monos, n'he vist uns a Desigual que era, els va treure una model que li quedaven espectaculars, imagina't, però clar, era una calça de punt, de color blanc i vermell de ratlletes, moníssima, amb el top a joc, clar, si poses una jaqueta ja no es veu.
1: Clar.
8: Llavors és com si, és que és una calça, una faja braga, saps? És com un culot, una miqueta així, i et diuen que això és un pantaló, sisplau, diem-li les coses pel seu nom, no passa res. Si ara es poden anar calces pel carrer, que és normal, vinga, poden posar calces pel carrer, però no digueu que són pantalons, perquè no, ara això sí que està bé que diguis no pants.
1: Ja.
8: No són pants, és veritat,
1: no pants.
8: O sigui, són calces. No pants, són calces, mira. Podem fer aquí un eslògan,
1: sí,
8: no
1: sí.
8: És indicatiu, però és que em sembla una tonteria, o sigui, si qui vulgui anar així que hi vagi, però que no diguin que és que vaig pantalons, no portes pantalons.
1: No.
8: No dus ni shorts.
1: Ja. Total.
8: Ja tenim la polèmica del short de l'ancla, te'n recordes que es puja de la, que es veu tot el culete? A mi tampoc m'agrada això, saps? Però clar, això ja li deixo a la elecció de qui vulgui.
1: Sí, però... clar, cadascú, més enllà doncs, clar, de la moda, no. Escull el que...
8: Després és com tu et trobis còmode, si tu et sents a gust així, endavant, tira milles, que ningú t'ha de dir res, no em saltaria, almenys jo, però que és això, que és molt raro, no? que diguin les coses, almenys pel seu nom, sisplau.
1: Doncs sí, mira, més tendències, roba amb efecte arrugat o descosit o envellit, allò que comprem antigament, no?, que les mares i les àvies es posaven les mans al cap quan la gent es comprava un pantaló trencat i ara és que és superhabitual.
8: Mira, Gemma, perdona, un segon, la meva iaia em pot descansi, pobreta, jo tenia el meu pantaló en estripa que m'encantava i me'l va cuidar.
1: Això és tot a l'Ona Maresma, més un repàs als continguts més destacats dels darrers dies. Us deixem amb la proposta musical dels alumnes de l'Escola Pia de Calella.
9: Bona tarda, som els alumnes de l'Escola Pia de Calella i aquest divendres 15 de maig serem els participants de l'Iron Teen i la nostra proposta musical és Sort de tu, d'Oques Grasses.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine
2: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada.
0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

Hitler i els seus seguidors van utilitzar la força per tal d'imposar el seu model de societat. En el seu deliri totalitari, l'origen racial marcava des del naixement el que podies fer en la teva vida. Els jueus, per exemple, van ser perseguits a tot arreu on van arribar els nazis. A més, no només els jueus van ser perseguits, sinó que altres grups, com gitanos o testimonis de Jehovà, també van patir la violència del supremacisme alemany. Dins d'Alemanya, molts van haver d'amagar-se, exiliar-se o patir les brutalitats a mans dels nazis. Però un cop Hitler inicia la Segona Guerra Mundial el 1939, ni tan sols els exiliats estaven protegits. Aquest és el cas de la família Frank, jueus d'origen alemany que s'exilien a la veïna i democràtica Holanda per tal de poder viure dignament. En un inici tot va anar bé, però un cop els Països Baixos cauen en mans dels nazis, la família Frank va haver de recórrer a l'amagatall per tal de sobreviure. I en aquest amagatall és on la més petita de la família, l'Anna, escriurà un dels diaris personals més llegits i publicats de la història, el diari d'Anna Frank. Avui ens apropem a Amsterdam per tal de conèixer la curta vida d'una escriptora que podia haver arribat excepcional. Benvinguts a les Portes de Troia.

0: jueus que tradicionalment han estat perseguits a molts indrets i en moltes situacions històriques diferents. Crec que també tindrem ocasió aquesta temporada de comentar el cas concret de l'expulsió dels jueus a Espanya el 1492, però a part d'aquest fet també és veritat que hi ha altres moments en què altres persones han estat perseguides per altres qüestions ideològiques més enllà de la religió, com pot ser durant la Guerra Civil Espanyola, per qüestions relacionades amb ideologia política, amb afinitat sexual, etc, etc.
1: Benvingut, Alberto Reche.
2: Bones.
1: Què és el que diferencia els nazis d'altres episodis anteriors de matances racials?
2: Bé, en una paraula, la industrialització. És no només la matança o la violència com un esclat esporàdic o incontrolable de violència, sinó el fet de plantejar no una violència racial o una violència ètnica, sinó directament un extermini, des del punt de vista de la lògica industrial, no? Els nazis maten a través del ferrocarril, a través de les fàbriques, a través dels llibres de contes on recompten quants presoners entren, com es diuen, com moren. Al final és la unió d'aquests esclats de violència incontrolada que havien passat sempre al llarg de la història, però passats per la lògica de l'extermini en clau industrial, no? Potser aquesta, i és potser el que ho fa més esfereïdor, no? Perquè no estem parlant d'esclats de violència, sinó realment d'una planificació de la mort i de l'extermini. I potser per això també és un tema que ens remou tant, no? Perquè és en tot la cara més fosca del món en el que vivim.
1: Molt bé, i avui de nou, per parlar de l'Holanda en el règim nazi, tenim a l'Albert Sánchez Carmona, periodista especialista en relacions internacionals, que avui doncs ens vol explicar més concretament el cas de la família Frank. Benvingut de nou a casa teva, Albert.
3: Benvingut i gràcies a vosaltres.
1: Avui ens centrem en una de les víctimes de l'Holocaust, Anna Frank. Per què és tan rellevant el seu diari?
3: Home, hi ha molts motius i crec que durant el programa els anirem deixant veure, no? Però primer m'agradaria donar algunes dades per veure quin impacte ha tingut aquest diari arreu del món. Per exemple, el diari d'Anna Frank ha estat publicat en 73 idiomes, incloent-hi, per exemple, el català o el castellà, però també l'anglès, el xinès, el francès, és a dir, ha arribat a pràcticament arreu del món. I ha estat publicat també a més de 60 països i en total s'han venut més de 30 milions d'exemplars arreu del món. És a dir, després veurem què tenia d'excepcional l'Anna i per què ha passat a la història d'aquesta manera, però els números, encara que ens quedem només amb la vessant quantitativa, jo crec que és un llibre i una persona de la qual val la pena per l'Anna.
4: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
5: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
4: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
1: Molt bé, doncs per començar a centrar el tema, què us sembla si comencem a conèixer la protagonista d'avui, l'Anna Frank? Albert, quan va néixer Anna Frank?
3: Doncs mira, Anna Frank va néixer el 12 de juny de 1929 a Frankfurt, encara a la República de Weimar, encara no havia arribat Hitler al poder, i el seu nom complet és Annelie Marie Frank.
1: I de la seva família, de la resta de la seva família, què en sabem, què en coneixem?
3: Doncs mira, en sabem de la seva família, si alguna cosa tenim, és que gràcies als estudis que s'han fet després i del Museu Anna Frank, és que en sabem moltes coses. I algunes de les coses que en sabem és que els seus pares eren Otto i Edith Frank. Tots dos eren els que es consideren jueus liberals, és a dir, són jueus perquè venen de famílies jueves, però no segueixen els preceptes de la fe, no ens els hem d'imaginar a la sinagoga anant de forma habitual, ni res d'això. I pel que sabem, Edith, la mare, era una persona molt dedicada als seus fills, mentre que Otto estava més interessat en aspectes acadèmics. Raó per la qual ens diuen que tenia una llibreria molt extensa a casa seva i va ser una de les raons també per la qual Anna i la seva germana, Margot, van introduir-se en el món de la lectura d'una forma força

0: emprenera i d'una forma que se'ls notava que eren persones llegides, fins i tot sent molt petitetes.
1: Quan la família decideix marxar de Frankfurt?
0: Doncs la raó és força fàcil i ens ho podem imaginar tots després que Hitler guanyés les eleccions federals el 1933. La mare i les dues filles marxen a Aquisgrà, que és una ciutat alemanya que està a la frontera amb Bèlgica i Holanda, a casa de l'àvia materna, perquè el pare, la família, ja comencen a veure que això de Hitler no els hi portarà res de bo a ells i que millor estar com més lluny millor. I mentrestant, mentre la mare i les filles estan a Aquisgrà, Otto, el pare, es queda a Frankfurt i està buscant feina. Busca feina per marxar del país i precisament troba feina per marxar cap a Amsterdam. Allà a Amsterdam li han ofert muntar una empresa i ho prepara tot perquè la família pogués reunir-se amb ell a Holanda. Ell marxa primer, com molts casos d'emigrants, que marxa primer el pare, s'estableix, troba la feina, munta una empresa i després, al febrer de 1934, tota la família Frank arriba a Amsterdam.
2: Per tant, no ens hem d'imaginar potser unes d'aquestes imatges d'exili de persones que van una mica a l'aventura, aviam què troben, sinó unes persones que ja tenen una mica clar el seu destí, com són els primers anys a Holanda un cop exiliats.
0: Sí, de fet, com tu deies, és una família que, com que és una família que podem considerar culta, liberal, és el primer moment que Hitler ha arribat al poder, encara no s'ha aplicat la persecució de forma industrialitzada, així que arriben allà a Holanda i mentre el país encara era lliure, plàcid, no? Doncs la seva vida era bona. La petita Anna va començar a anar a una escola Montessori, que no sé si pels que esteu ficats en temes d'educació, és un tipus d'escola que ara s'està començant a implantar aquí, però que està superestès allà a Amsterdam, en el qual es potencia la creativitat i la iniciativa del nen. Doncs l'Anna va cap a aquesta escola i ella ens diu que era molt feliç quan anava a aquesta escola, i d'allà ens ha arribat per boca de la seva amiga Annelie Hosler que Anna ja escrivia freqüentment quan era petita. Estem parlant d'una Anna Frank que tindria 5, 6, 7, 8 anys, ja escrivia, tot i que la seva amiga també ens diu que amagava els seus escrits i no els havia deixat veure ningú, així que tampoc sabem si escrivia gran poesia o gran literatura o eren només escrits de nena petita.
3: Bé, sigui com sigui, suposo que serien escrits que seria molt interessant que sortissin a la llum. Formen part de tots aquells escrits de la història que s'han perdut i que realment serien interessants, no? Veure aquests escrits inicials de la petita Anna quan anava a l'escola. Però bueno, sigui com sigui, que aquest primer o aquesta arribada a Holanda molt, molt més plàcida, no?, del que, com dèiem, seria si, quan pensem amb els exiliats alemanys. Però bé, com ja ens vas explicar fa unes setmanes, Holanda no triga en ser conquerida pels nazis al maig del 1940. Com canvia la situació?
0: Clar, la situació canvia força dràsticament, no? I un cop Holanda és envaïda, els jueus va començar a veure restringides moltes de les seves llibertats. Otto, el pare, va intentar tornar a emigrar i aquest cop va intentar emigrar als Estats Units perquè veia que l'extensió del règim nazi dins d'Europa, per molt que anessin marxant d'un país a un altre, al final els acabarien enxampant. Però què va passar? Els nord-americans no van donar l'exili, no van permetre que marxessin refugiats a Estats Units perquè consideraven que, com que encara tenien família alemanya, podien ser convertits fàcilment en espies. Els hi podien fer xantatge fàcilment i no els volien a Amèrica. Llavors, clar, aquest segon exili no els hi va funcionar. I el que van haver de fer va ser quedar-se a Amsterdam. No tenien res més a fer, no van poder fer una altra cosa. I a Amsterdam les coses van començar a posar més difícils. Les germanes Frank, Anna i la seva germana Margot, van haver de canviar d'escola i assistir a una escola jueva. Ja no podien anar a l'escola on anaven abans. I a l'abril del 1941, un any després de la invasió dels nazis, Otto Frank va haver de fer equilibris legals per tal de no perdre les seves dues empreses. L'home ja havia muntat una segona empresa mentre estava allà. Com que no podia haver-hi empreses en capital jueu, va haver de transferir totes les seves accions al seu amic Johannes Kleiman i va dimitir de tot càrrec de la companyia. Diguem-ne, podem entendre això com un home de palla, d'aquests que es posen...
2: Testaferro.
0: Sí. Sí,
1: està de moda, aquesta paraula.
0: Sí, però diguem-ne que aquí era més per supervivència i no per, per intentar evitar pagar impostos i coses d'aquestes, però la cosa és que va buscar-se aquest amic seu, que va continuar amb les companyies, i gràcies a això les empreses van continuar operant amb relativa continuïtat i els francs continuaven tenint ingressos per sobreviure, tot i que dins d'aquesta repressió que anava avançant.
1: I és en aquest marc familiar, en aquesta situació familiar, en el que Anna comença a escriure el seu llibre?
0: Sí, perfectament. És el dia 12 de juny de 1942, que és l'aniversari d'Anna Frank, quan ella fa 13 anys, Anna rep el regal, que és una llibreta de tapes blanques i vermelles, que havia demanat al seu pare dies abans, quan anava caminant pel carrer, i veu en una papereria aquesta llibreta i li diu: "Ai, jo vull aquesta llibreta." Llavors el seu pare li regala. I des del primer moment va decidir que utilitzaria aquesta llibreta com a diari, com el seu diari personal. Amb 13 anys va començar a anotar moltes de les seves vivències, però potser el que més sobta no és que anotés les seves vivències, perquè al cap i a la fi és escriure fets, no et deixa entreveure tot el pensament que hi havia al darrere, sinó que Anna ens demostra des del primer moment una gran maduresa i ens ensenya tots els seus pensaments, tots els seus sentiments, tot el que interpreta del que està passant i del que està sent privada. Llavors, des de pràcticament el primer moment, en un dels primers escrits, ja podem veure tota aquesta Anna tan madura que ens trobarem al diari.
1: L'escoltem.
4: Dissabte 20 de juny de 1942. No he escrit res durant un parell de dies, ja que vaig voler reflexionar sobre el significat i la finalitat d'un diari de vida. Em causa una sensació estranya el fet de començar a portar un diari, i no només pel fet que mai havia escrit. Suposo que més endavant ni jo ni ningú tindrà cap interès en els exabruptes emocionals d'una nena de 13 anys. Però en realitat, poc importa. Tinc desitjos d'escriure i, abans de tot, vull treure'm algun pes del cor. Ara ha arribat el punt al voltant del qual gira tot aquest assumpte del meu diari de vida. En realitat no tinc cap amiga. Vull explicar això amb més detall, ja que ningú comprèn que una noia de només 13 anys se senti tan sola i, per cert, crida l'atenció. Amb cap dels meus coneguts puc fer altres coses que fer bromes o cometre disbarats. M'és impossible expressar-me de debò i em sento interiorment abotonada. Potser aquesta falta de confiança sigui un problema meu, però les coses són així lamentablement i no puc superar la meva condició. Per això, aquest diari, amb l'objectiu d'accessar-me encara més a mi la idea d'una amiga absent, no apuntaré només fets en el meu diari, com acostuma a fer la majoria de la gent, sinó que aquest mateix diari serà la meva amiga. I aquesta amiga haurà d'anomenar-se Kitty.
1: Aquest mateix diari serà la meva amiga, Albert.
0: Sí, de fet, totes les entrades a partir d'aquest 20 de juny de 1942 aniran destinades a Kitty. Seran com cartes que escriu Anna Frank a la seva amiga absent Kitty. A mi m'agradaria destacar, per exemple, quan... A mi em frapa, no?, quan llegeixo d'una nena de 13 anys que diu: "Suposo que més endavant ja ni jo ni ningú tindrà cap interès en els exabruptes emocionals d'una nena de 13 anys." Ella és conscient que és una nena petita, però en el que escriu, per mi almenys, deixa veure una maduresa que no trobem en altres persones.
1: Molt bé, tornem a la història de la família Frank. Quan van decidir trobar un amagatall, amagar-se?
0: Sí, de fet, és pràcticament el diari el comença a escriure Anna el dia del seu aniversari del 1942, i no arriba ni un mes després que la família ja s'ha d'amagar. Són tres setmanes després, el 6 de juliol de 1942, la família Frank va decidir instal·lar-se en el seu amagatall. I per què va ser aquest dia? Bàsicament perquè va ser el dia després que la germana gran, Margot, rebés una notificació ordenant-li la marxa cap a un camp de treball. I com que Otto i Edith ja estaven veient que això podia passar, ja havien estat planejant què podien fer si arribava aquest dia. L'únic que van fer va ser avançar-se als esdeveniments i marxar cap al seu amagatall.
2: I explica'ns quin era aquest amagatall.
0: Doncs l'amagatall, que és on encara avui dia està el museu de la Casa d'Anna Frank, que s'hi pot anar a visitar allà a Amsterdam, és una visita molt recomanable, va ser a una de les oficines de l'empresa, d'una de les dues empreses d'Otto Frank. Es tracta d'una de les vivendes del Prinzengracht, que és un dels canals principals de la ciutat, un dels que està a prop del centre, i en aquesta casa van habilitar la part de darrere, la part del magatzem, per tal de poder-hi viure. L'entrada, és a dir, tu entres a la casa i es veia l'oficina normal, la casa, i l'entrada, aquest amagatall, estava ocultada darrere d'una llibreria, per tal que semblés que allà no hi havia cap porta i que no hi havia cap habitació ni res darrere. Evidentment, totes les finestres estaven tapades per tal que no es pogués veure res des de fora. I a més, els Frank, que ja ho tenien pensat, tot això, van deixar el seu apartament, perquè ells no vivien allà, allò era la seu de l'empresa d'Otto Frank, vivien en una altra zona de la ciutat, i van marxar del seu apartament i el van deixar tot cap per avall, com si haguessin marxat de forma sobrevinguda. I a més, Otto Frank, que ho tenia tot pensat, s'havia pres la molèstia de deixar una nota escrita que fes intuir als nazis que entressin a regir a la casa, que havien marxat cap a Suïssa. Tot estava pensat, de fet, la família ja havia estat treballant en el pla de què farem, i tots aquests fets ens donen la sensació que ho tenien tot pensat i van marxar en aquell amagatall, i bé, van estar el temps que van poder.
3: Bé, i la pregunta que potser ens estem fent tots és si planifiquen aquest amagatall, o almenys el pare, amb tanta meticulositat, i ells decideixen amagar-se, deuen comptar amb algú d'algú de fora perquè els subministri aliments, els cobreixin. Si ens pots explicar una mica com va anar.
0: Sí, clar, perquè com tu deies, si un cop van a l'amagatall ja no tornen a sortir d'allà. Llavors comptaven amb l'ajuda, evidentment, d'amics seus i de coneguts. Només hi havia 6 persones que sabessin que la família Frank estava allà amagada. 4 eren treballadors de l'empresa d'Otto Frank, que són Víctor Kuchler, Johannes Kleiman, Mip Hiss i Beb Foskerl, que també els van ajudar el marit de Mip Hiss, o sigui, és a dir, van ser aquests 4 treballadors més el marit d'una de les treballadores i el pare d'un dels treballadors. I aquestes 6 persones van ser els que els van proporcionar menjar i la cobertura necessària durant el temps que va durar l'amagatall. Però a més, no van ajudar només a la família Frank, perquè no només hi havia la família Frank a Amsterdam, que era jueva i havia d'amagar-se. També tenien amics, també tenien coneguts que estaven patint exactament la mateixa repressió. I més tard, només una setmana més tard, se'ls hi va unir la família Van Pels, els quals estava formada per pare, mare i fill, i un dentista amic de la família anomenat Fritz Pfeffer. Llavors, ja tenim aquí els 4 de la família Frank, els 3 de la família Van Pels i el dentista Fritz Pfeffer, i ja tenim el grup que començarà a donar vida a les històries del diari d'Anna Frank, que són més conegudes encara quan estan dins de l'amagatall.
4: Estimada Kitty, és possible que sigui la nostàlgia de l'aire lliure després d'estar privada d'ell durant tant de temps, però trobo a faltar més que mai la natura. Encara recordo molt bé que mai abans m'havia sentit tan fascinada per un cel blau enlluernador, pel cant dels ocells, per la claror de la lluna, per les plantes i les flors. Aquí he canviat. Mira el cel, els núvols i la lluna, i les estrelles m'apaivaga i em restitueix l'esperança. No es tracta en realitat d'imaginació. És un remei molt millor que la valeriana i el bromur. La natura em fa humil i em prepara a suportar tots els cops amb valor. Excepte en rares ocasions, m'ha tocat la desgràcia de mirar a través dels vidres bruts i les cortines carregades de pols. El meu goig s'esvaeix, ja que la natura és l'única cosa que no tolera ser deformada. Teva, Anna.
0: Aquí sentim una Anna que ja porta 2 anys amagada i que fa unes reflexions sobre la natura, com troba a faltar la llum del dia i el color dels arbres i tot això, ja té 15 anys, però estem parlant d'una nena que es porta amagada, sense sortir de casa, fa 2 anys, i que va entrar amb 13. Crec que realment diu molt de l'escriptora que hem perdut, que podríem haver tingut si no hagués passat el que al final va acabar passant.
1: Com deies, bé, tot el grup estarà amagat durant 2 anys i 1 mes, del juliol del 42 a l'agost del 44, i com s'acabarà aquesta història?
0: Doncs la història s'acaba tràgicament, com pràcticament tots suposo que hem intuït des del principi o sabem, i el dia 4 d'agost de 1944 la policia nazi rep una trucada que delata tot el grup. Llavors el mateix dia són detinguts i deportats al camp de concentració de Westerbork, que està situat a Holanda i que era utilitzat per a jueus, gitanos i dissidents holandesos. Posteriorment el grup serà enviat a Auschwitz, i quan, però com que estem parlant de l'agost del 44, la guerra ja està començant a entrar a la seva fase definitiva, quan les tropes soviètiques estan avançant cap a Alemanya i Auschwitz, crec recordar que era Polònia, si no vaig errat, tot el grup és mogut cap a l'interior d'Alemanya, al camp de Bergen-Belsen, i allà tant la mare com la germana d'Anna moriran de tifus, i ella serà l'última que mor del seu nucli familiar, però també acabarà morint de tifus, i no directament a mans dels nazis, sinó per les condicions a les quals es trobava en aquell camp.
1: Molt bé, i tota aquesta vivència, aquest relat, com ha arribat fins als nostres dies?
0: Doncs és una història força emocionant, perquè de tot el grup dels que estaven amagats a l'amagatall de la casa de Prinsenhard, només Otto Frank és l'únic que sobreviu als camps de concentració i als camps d'extermini. Llavors Otto, un cop acabada la guerra, un cop és alliberat, torna a Amsterdam, a casa del seu amic, d'un dels que els havia estat ajudant, amb la intenció de a veure si torna algú més. No torna ningú més, es queda ell sol. Però la gràcia, la cosa que per la qual ara tenim la història, és perquè aquesta persona, Mip Hiss, havia guardat tots els papers de la casa, incloent els diaris de la petita Anna. Llavors Otto ens explica, com a mínim ens ha explicat, que ell no havia llegit mai els diaris de la seva filla, perquè eren els diaris personals de l'Anna, i li havia fet la promesa que són els teus diaris personals, jo no tinc per què llegir res. Però un cop es troba sol, que no queda ningú, decideix començar a llegir els diaris de la petita Anna. Els llegeix, també Otto ens explica que s'emociona, evidentment, suposo que a part de la situació, llegir això que havia escrit la teva filla, encara que no fos literatura excelsa, jo crec que
1: no pot ser d'una altra forma.
0: Sí, no pot ser d'una altra forma. S'emociona enormement i decideix que aquells diaris no poden quedar enterrats o no poden quedar guardats a casa seva, sinó que s'han de publicar, i la humanitat, qui sigui, ha de conèixer tot allò que havia escrit la seva filla. Llavors es publiquen amb el nom de Het Achterhaus, que significa l'amagatall, que és el nom que primer li posa Anna Frank dins del seu diari, però després el coneixerem arreu del món com el diari d'Anna Frank.
4: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
5: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
1: Hem conegut la història de la família Frank, d'Anna Frank, però avui també volem parlar de més perseguits pel nazisme. He parlat de jueus, però hi va haver molts més grups que van patir la persecució i la violència del règim del Tercer Reich. Albert.
0: Sí, de fet, m'agradava començar amb la història d'Anna Frank perquè simbolitza el que més coneixem tots, però també m'agradava poder utilitzar aquest programa per parlar d'altres grups que també van ser igualment perseguits, però que a vegades potser no tenen el ressò que tenen altres grups. I per exemple, els que estem parlant de grups que els nazis consideraven subhumans o Untermenschen en el seu terme alemany, i serien els jueus, evidentment, però també els gitanos van ser totalment perseguits pel règim nazi, els eslaus, que entrarien aquí, per exemple, persones de nacionalitat polonesa, sèrbia i russos, els consideraven inferiors, els negres, els discapacitats físics i mentals i els comunistes. Però tot això era el que al principi, quan la ideologia nazi, si li podem dir ideologia d'alguna manera, estava creixent, era el que consideraven inferiors. Però, com també sabem, a mesura que el règim nazi es va avançant i va guanyant guerres i es va expandint, va aconseguint, va anomenant més grups en contra seu i va perseguint a més gent. I en aquests altres grups, és una llista llarga, però intentaré dir-ho ràpidament, trobem homosexuals, bisexuals i transexuals, trobem presoners de guerra soviètics, trobem catòlics, en depèn quins països, també estaran totalment oposats al règim nazi, trobem testimonis de Jehovà, trobem republicans espanyols, que també van ser perseguits, trobem francmaçons, trobem gent de color, trobem sords, trobem gent d'esquerres, trobem comunistes, sindicalistes, socialdemòcrates, socialistes, anarquistes i qualsevol altra minoria dissident que no fos considerada ària.
3: Això ens porta a pensar que si la guerra no hagués acabat quan, no, quan va acabar, haurien acabat exterminant-se a ells mateixos, no? Perquè se'ls haguessin acabat gairebé la gent a la que considerar diferent o perseguir, no?
0: Sí, sí.
3: I aquesta llarga llista parla molt, bueno, molt bé, parla molt bé de lo malament del cap que estava... que estaven els nazis, no? El que dèiem abans, no? Aquesta persecució sistemàtica de gairebé esquizofrènica, no?
0: Sí, i de fet, per donar-te un exemple de la bogeria que va ser el nazisme, hi havia el pla per tal de controlar l'Europa de l'Est, era que la població havia de ser reduïda en 50 milions d'habitants i s'havia de fer a través de tres mitjans: assassinats massius, tal qual, expulsions massives cap a l'Àsia, és a dir, els empenyem cap allà, cap a l'Àsia, i que marxin d'aquí, que aquest és el nostre terreny, i treballs forçats pel Tercer Reich. Només podien quedar, segons ells, a l'Europa de l'Est, aquells que fossin aptes per a la germanització, aquells que poguessin germanitzar.
1: Tenim xifres, em sembla que podem conèixer una mica en què es va moure aquesta barbària nazi, no?
0: Sí, tenim xifres, com tot, són relatives, hi ha forquilles més grans i més petites, però podem parlar ràpidament del que va suposar. Sabem que van morir gairebé 6 milions de jueus a mans dels nazis, sabem que van morir entre 2 i 3 milions de presoners de guerra soviètics, també sabem que van morir pràcticament 2 milions de polonesos, entre 300.000 i mig milió de serbis, 270.000 persones amb discapacitats, només pel fet de ser discapacitats, entre 90.000 i 220.000 gitanos, entre 80.000 i 200.000 també francmaçons, uns 25.000 eslovens, entre 5.000 i 15.000 homosexuals, testimonis de Jehovà també entre 2.500 i 5.000, i també republicans espanyols, aproximadament la xifra ronda els 100.000.

0: Què sona, Albert?
1: Doncs sona I Will Survive, una versió acústica, òbviament. Ara no estem per escoltar la versió festivalera. I per recordar que el 1933, quan ja Hitler i el partit nazi estan al poder a Alemanya, van prohibir les organitzacions al voltant de les minories sexuals. Van llançar una purga sobre els clubs d'ambient gay a Berlín, i els nazis també es van dedicar a cremar els llibres sobre homosexualitat i sexualitat en general. Això de cremar llibres els apassionava, com destruir més pensament millor. I la Gestapo va començar a fer llistes d'homosexuals, i els homosexuals de dins del partit nazi també van ser assassinats.
2: Bé, sabem que els nazis, si tenien una cosa en comú, era que perseguien moltes vegades allò que eren ells mateixos eren, no? Perquè sabem que fa poc va sortir que el pare de la dona de Goebbels era jueu, i... Aquest no comptava, no? O que el propi Hitler tenia abans passats jueus. En el cas dels homosexuals, hi havia casos declarats dins del partit nazi, o era tabú, o fins a quin punt podem saber-ho?
1: Sí, ara no podem saber números de hi havia tants homosexuals, o hi havia moltíssims, o hi havia pocs, però el que sí que sabem que hi havia casos d'especial rellevància, i és més, jo diria cas d'especial rellevància, i es tracta d'Ernest Röhm, el qual era el líder de la CCA, que és la primera milícia que té el partit nazi, no?, per lluitar contra tots els que ha de lluitar i ha d'actes violents. Doncs bé, Röhm era una persona en contacte directe amb Hitler, era un dels que tenia més poder i tenia una influència directa sobre el Führer. De fet, això ja a tall d'anècdota, ens ha arribat que era una de les poques persones que podia tractar el dictador de tu en comptes de vostè. A més, era l'únic líder nazi que podia referir-se amb el seu nom, Adolf, o fins i tot pel seu àlies, Adi, en comptes del Mein Führer. I el que sabem de Röhm és que Röhm era, potser no obertament pel gran públic, però tothom dins de l'elit nazi i Hitler segur que sabia que era homosexual. I de fet diuen, això ja no està tan provat, que molts dels comandaments de la CCA també ho eren, però Röhm era homosexual, i a més s'han descobert unes cartes en les quals parlava amb un amic seu sobre els seus afers amb altres homes. I bé, aquest home era obertament, o com a mínim tothom sabia que era homosexual, i el trobàvem dins del partit nazi.
0: Molts dels membres de la CCA, com hem dit, seran assassinats a una sola nit que es coneixerà com la nit dels ganivets llargs. Röhm forma part d'uns dels assassinats.
1: Sí, aquí és on alguns historiadors han volgut veure un canvi de tendència en la persecució dels homosexuals, altres no. No està clar, jo no seré qui posi punt i final al debat, però la cosa és que el 1934, del 30 de juny al 2 de juliol del 34, succeeix el que coneixem com la nit dels ganivets llargs, que és quan les SS, que són les seccions de defensa personal del Führer, assassinen a pràcticament tots els membres de la CSA. Aquest és un assassinat polític, és un assassinat que també té a veure la qüestió sexual. Jo m'inclino a pensar, sincerament, que és un assassinat polític, perquè la CSA estaven agafant poder i es veu que Röhm podria estar començant a discrepar del que deia Hitler, però s'utilitzarà després la qüestió de que Röhm era homosexual. De fet, es diu, però tampoc està contrastat, que la mateixa nit dels ganivets llargs, quan assassinen a Röhm, està al llit amb un altre home, amb un home més jove. I però el que sí que comença es veu força clarament és que, a veure, els nazis des del primer moment van menysprear els homosexuals, a les lesbianes, a les persones bisexuals, d'això no hi ha cap dubte. Però el que sí que es veu és que a partir d'aquest assassinat de tothom de la CCA i d'un líder nazi gay com és Röhm, el discurs públic contra els homosexuals es torna més dur, i la persecució es torna encara més dura, perquè diguem-ne que ja no hem de fer veure que perseguim els nostres mateixos o alguna cosa així.
3: Sí, bé, jo també estic amb tu, potser que és més una qüestió política que no pas per una qüestió d'afinitat sexual, però que, evidentment, una cosa pot anar lligada amb l'altra. Si podem matar dos ocells d'un tret, doncs sí. Millor que millor. Parlant d'aquesta repressió, tenim alguna dada sobre la repressió de la homosexualitat sota el règim nazi?
1: Sí, tenim algunes dades. Es calcula que al voltant d'uns 100.000 homosexuals van ser arrestats dins d'Alemanya. Estem parlant bàsicament d'homes homosexuals, perquè les dones no van ser tan perseguides. Sabem que en tema de l'homosexualitat sovint es fa la distinció entre homes i dones, fins i tot avui dia, depèn de determinats països del món. La majoria van ser empresonats a presons normals i corrents, presons a l'ús, però entre uns 5.000 i uns 15.000 van ser empresonats en camp de concentració, dels que hem parlat abans, dels quals la gran majoria van morir en aquell moment. Segons els historiadors, a més, els homes homosexuals eren dels pitjors tractats en els camps de concentració, i l'índex de mortalitat és el més alt de tots els grups de perseguits. És a dir, pràcticament tots els que van anar al camp de concentració van acabar morint. I allà es distingien dels altres presoners perquè portaven el famós triangle rosa cosit a la camisa. I a més, molts dels detinguts van ser castrats químicament, altres van ser internats en centres psiquiàtrics per tal d'exterminar la seva homosexualitat.
2: I bé, un cop acaba la barbària nazi, arriba aquesta, es descobreixen tota la repressió, tots els assassinats, totes les persecucions a minories. De fet, els homosexuals, de fet, són un cas molt, molt especial, suposo, dins d'aquest, perquè, així com altres grups, per exemple, els jueus o els gitanos, sí que hi ha com una onada de reivindicació positiva en el fet de... Déu meu, que s'ha fet amb els pobres jueus, no? En canvi, l'homosexualitat, com bé sabem, trigarà encara molt més a ser reconeguda o ja no acceptada, sinó mínimament tolerada socialment, no? Sí. Llavors, fins a quin punt o com queda la situació d'aquests homes i dones represaliats pels nazis, fins a quin punt aconsegueixen reintegrar-se a la societat, continuen sent mals vistos, com funciona, no, la rehabilitació d'aquests perseguits?
1: Podríem dir que aquestes persones van ser doblement castigats. Un cop s'acaba la Segona Guerra Mundial, molts països van tornar a utilitzar les proves que havia acumulat el règim nazi contra els homosexuals per tal de encausar i portar a la presó aquestes mateixes persones pel fet de ser homosexuals. És molt dur, però és així. Hem de pensar, per exemple, també sortint del règim nazi, però una de les persones que va lluitar i va aconseguir acabar amb el règim nazi, no?, que seria el qui va lluitar contra la màquina Enigma al Regne Unit, ara mateix acaba de marxar-me el nom del cap.
0: La pel·lícula està molt bé.
1: Alan Turing. Doncs ell també va patir les conseqüències de ser homosexual. Doncs imagineu-vos, els que havien estat perseguits pels nazis va ser exactament igual. Hem de dir, no sé si de forma positiva o negativa, jo ho deixo i que cadascú jutgi, que dins d'Alemanya els que van ser condemnats per la seva orientació sexual utilitzant les proves nazis, com a mínim se'ls va descomptar el temps que havien passat sota els camps de concentració o a les presons nazis. No sé si és bo o dolent, perquè no em considero adequat per jutjar-ho, sincerament, però fins al 2002 el govern alemany no va demanar perdó a la comunitat gay per tota la repressió que van patir durant el règim nazi i després del règim nazi.

0: Un altre poble perseguit, en aquest cas parlem d'una branca del cristianisme, també prohibida pels nazis, els testimonis de Jehovà. Per què va començar una persecució contra els testimonis de Jehovà, Albert?
1: Doncs a partir de la presa de poder de Hitler el 33, aquest any maleït, que tothom comença a ser perseguit, els testimonis de Jehovà, que són, destaquen per ser políticament neutrals, no van jurar lleialtat al règim nazi, però perquè no juraven lleialtat al règim nazi i no juraven a qualsevol altre règim, perquè un dels seus principis era la neutralitat política. Al principi, la indiferència d'aquests testimonis es manifestava en una sèrie d'accions que ells no feien, com per exemple no feien la salutació nazi, o no s'apuntaven al sindicat nazi, o no participaven en actes i organitzacions nazis. No estaven fent res en contra del règim nazi, sinó que simplement no seguien aquesta onada cap a, que tothom havia d'integrar-se al règim nazi.
2: Clar, i precisament el règim nazi es caracteritza, o tots els fascismes es caracteritzen per alguna cosa, és per aquest populisme exacerbat i aquesta manera de ser, d'intentar anar més enllà de lo polític i convertir-se en un motor social, no? Llavors, clar, per això aquest, a ulls dels jerarques nazis, la postura dels testimonis del Jehovà era doblement subversiva, no? Perquè ells en cap moment estaven creant una construcció política, sinó que estaven creant un poble, o estaven donant o canalitzant els desitjos d'un poble, no? Llavors, aquests testimonis de Jehovà eren doblement mal vistos per això, no? I com, jo voldria que ens expliquis una com comencen, no? o quines són aquestes les primeres accions que els nazis comencen a engegar contra els testimonis de Jehovà per tal de marginalitzar-los i crear la necessitat de perseguir-los, no? Perquè és, potser són un dels grups més difícilment perseguibles, en tant que com no fan res, no? Tu pots, un gitano o un homosexual, pots entendre que perverteixen algo que tu creus que és natural o que és diferent, però quan tens un grup que fa de la neutralitat la seva raó de ser, suposo que cal un mecanisme més de culpabilitzar, no? Que...
1: Sí, podem mirar les accions que va engegar el règim nazi contra els testimonis de Jehovà, el plebiscit del 1933 sobre la retirada d'Alemanya de la gloriosa Societat de Nacions. Els membres de la CCA encara van entrar a casa dels testimonis de Jehovà, que no anaven a votar, perquè la gran majoria no anaven a votar. Molts van ser colpejats i forçats a portar uns cartells que els anomenava traïdors a la pàtria. Ja comencem aquí a culpabilitzar-los. No vas a votar en contra de la Societat de Nacions, ets un traïdor a la pàtria. També va haver-hi aldarulls al voltant de les cases dels testimonis de Jehovà, amb gent que els llançava pedres, per exemple. I llavors la maquinària nazi va començar a connectar l'imaginari col·lectiu, els testimonis de Jehovà amb els jueus. Perquè com que tots dos presten atenció de forma especial a l'Antic Testament, doncs fem una connexió ràpida i barata i diem que són pràcticament el mateix. Llavors, si encara que siguis testimoni de Jehovà, si et diuen que ets, en realitat ets jueu, doncs ja tens aquí, ja sobre ets un traïdor a la pàtria, doncs ja ho tens pràcticament tot. El 34, després de moltes prohibicions a nivell regional, els testimonis de Jehovà van ser prohibits a nivell de tot el Reich, és a dir, un any després de l'arribada de Hitler al poder, i a més els líders van ser condemnats a més de 2 anys de presó per desobeir les prohibicions. Aquí encara veiem que no és 2 anys de presó, sí, però no és una persecució tan bèstia. I a més, molts d'ells van anar sent expulsats de les seves feines progressivament, ja que es negaven a fer la salutació nazi o a renunciar a la seva fe, que era l'altra opció que els hi deixaven.
0: Però encara havia d'arribar un moment de màxima confrontació entre els nazis i els testimonis de Jehovà.
1: Sí, i aquest moment arriba a l'any 35, quan es va introduir el servei militar universal i obligatori, i els testimonis de Jehovà van rebutjar enrolar-se a l'exèrcit. Ho feien bàsicament perquè rebutjaven portar armes per defensar un poder polític fos qui fos, però clar, en aquest cas eren els nazis. A partir d'aquí els nazis van expropiar les propietats dels testimonis de Jehovà, i a partir del 36 els nazis van començar a emportar-se les criatures lluny dels seus pares per sotmetre'ls a reeducació, i ja podem dir que a partir del 35-36 era un grup totalment perseguit.
0: Molt bé, i quines xifres coneixem de les conseqüències d'aquesta persecució del Tercer Reich als testimonis de Jehovà?
1: Doncs sabem que que unes 10.000 persones van ser empresonades per causa de la seva fe, incloent uns 2.000 incloent uns 2.000 que van ser enviats a camps de concentració també. Es calcula que van morir així, al voltant de 1.200, 1.500, i uns 250 van ser directament executats, a més dels càstigs brutals dirigits contra ells, les tortures, les jornades senceres en què eren colpejats i altres barbàries que ens podem imaginar.
2: Sí, i el cas dels testimonis de Jehovà també ens ha de portar una reflexió que hem de fer respecte a l'extermini de les minories o l'extermini dels dissidents a l'Alemanya nazi, perquè escoltant, és tan gran la barbàrie i són tan grans les xifres de gent assassinada, de gent desplaçada del lloc on vivia, que van ser exiliats, morts, assassinats, executats, morts per malaltia, que clar, tu quan penses en els testimonis de Jehovà i veus que al final van morir uns 1.200 empresonats, uns 250 executats, hi ha la tentació de dir, bueno, pues no fue para tanto, no? Al final van ser 200 persones. Què fem parlant, no? Gairebé un quart de programa sobre una cosa, moltes cometes, tan minoritària, no? Però al final no es tracta de números, no? Tot i que moltes vegades els 6 milions de jueus assassinats, és que encara que hagués estat un o dos, que és potser el que no entenen moltes vegades aquests negacionistes de l'Holocaust, no? L'important no són les xifres, sinó és el fet, i és el fet en si. Encara que hi hagués estat un homosexual o un testimoni de jove o un jueu tret de casa seva, marcat com a traïdor i assassinat per ser subhumà, per ser impur, aquesta és la barbàrie, no? Per molt que moltes vegades el primer impuls o el primer espant de la matança dels nazis és les xifres o la gran eficiència en la mort. Al final lo realment bàrbar és el fet en si, independentment de les xifres, no? I per això coses que potser des del nostre punt de vista peninsular, en el qual els testimonis de Jehovà són una cosa a nivell social marginal, a nivell de són aquella gent rara, no? que truca a la porta i no els obres,
3: i són tossuts,
2: sí, però això és indiferent, i l'important és això, no? És els mecanismes que com a societat van ser capaços de crear els nazis per demonitzar grans sectors de la població, que l'única culpa que tenien era no encaixar en el que aquests monstres, tot i que ara sembli que hi havia quatre nazis a Alemanya i que tothom era bo, que aquests monstres, aquesta gran quantitat de monstres van crear uns mecanismes amb la qual hi havia la legitimació de perseguir el dissident només per ser-ho, no?
1: És que és espectacular la llista de gent que era dissident, que era en una societat com la d'avui dia. No sé com podríem encaixar una cosa així, perquè qui no està en un d'aquests grups que perseguien els nazis?
2: Sí, bueno, és que arriba un moment, això a vegades es fent la reflexió amb el franquisme, no? Bueno, és que el franquisme tampoc perseguia tanta gent o tampoc estigmatitzava tants sectors de la població, i la gent que defensa ara que, per exemple, que Franco, bueno, no va fer tanta cosa, en el moment de repressió franquista o nazi hagués mort simplement per portar el cabell mig llarg. Jo crec que de la gent que ens creuem al carrer, el 80% dels joves, fins i tot els joves de dretes d'avui dia, que ens creuem al carrer, haguessin estat morts o represaliats simplement per portar barba o per portar grenyes i ser un parecer un maricón de mierda per no portar el cabell massa curt, no? Llavors, clar, des del moment en què es generen aquestes dinàmiques de repressió social amb la connivència de bona part de la societat, les xifres són el de menys, no? Sinó és l'enfermetat, perquè al final el feixisme no és una altra cosa que una enfermetat social. L'enfermetat que permet que es demonitzin, es persegueixin sectors de la població sense cap motiu, més enllà de voler fer-ho.
0: Sí. Jo crec que aquesta reflexió que fas, Alberto, de que una ideologia tan malèvola com la que va implantar políticament el nazisme no havia de tornar mai, va estar molt present a l'Europa després de la Segona Guerra Mundial, lamentablement...
2: A part d'Europa.
0: a part d'Europa, lamentablement jo crec que segurament estaríem molt d'acord en que aquelles creences que van forjar l'Europa a sortir de la Segona Guerra Mundial es van perdent, i no recordant suficientment la barbàrie que va significar Auschwitz, per exemple, per posar un símbol de que pot reunir la barbàrie de tot allò, no?
1: Sí, ara sembla que dins d'Europa, per exemple, dir que els musulmans no mereixen estar dins de la nostra societat o que els hem d'expulsar surt gratuït o fins i tot guanyes vots. I ens hem de recordar de coses sí, com perquè... aquestes, perquè comences pels musulmans, després comences els testimonis de Jehovà, els homosexuals, vas tirant tot el que vulguis allà i al final acabem tots...
2: Sí, de fet, en països com el nostre, no?, que mai hem tingut un... que l'antifeixisme espanyol mai ha estat res més que una tribu urbana, no? No, com a societat mai hem, així com altres països europeus, no hem fet mai la reflexió d'apurar totes les tasses de feixisme de la nostra societat, fins al punt que actualment tenim un partit fundat per ministres feixistes. Que hauria de ser que només per això, independentment de que no haguessin robat milers de milions, hauria d'estar legalitzat.
0: Sí.
2: Llavors, clar, fins a quin punt com a societat som lo suficientment madurs per no deixar-nos entabanar per aquests cants de sirena, no? El perill musulmà, el perill homosexual, el perill antisistema, no? Llavors, potser aquesta és la reflexió que hem de fer, o que crec, perquè al final cadascú pot creure el que vulgui, que hem de fer com a societat de la barbària nazi, no? Que és anar en compte precisament amb aquestes coses, perquè és tan fàcil crear una psicosi social que porti a la discriminació i a l'extermini del que és diferent, que aquesta hauria de ser la prioritat. És a dir, si s'hagués d'ensenyar alguna cosa a les escoles, potser s'hauria d'ensenyar menys religió, s'hauria d'ensenyar fins i tot menys matemàtiques i més cultura política.
4: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
5: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter @portesdetroia.

0: fins aquí el programa d'avui de Les Portes de Troia. Ens hem apropat a la família Frank, a la persecució dels homosexuals i també dels testimonis de Jehovà. Moltíssimes gràcies a Albert Sánchez Cremona per tornar a venir aquí a explicar-nos aquesta història.
1: Gràcies a vosaltres, i ja ens retrobarem en algun moment.
0: Segur que sí. Moltíssimes gràcies, Oriol Vergés.
2: Moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, Alberto Reche.
3: Moltes gràcies.
0: Al Salva Soler, al control tècnic, i us ha parlat Sergio Rodríguez, i us esperem la propera setmana amb un nou Portes de Troia. We'll be right back.

0: Presentador:
1: Sergio Rodríguez.
0: Historiadors:
1: Alberto Reche i Oliver Vergés.
0: Col·laboradors:
1: Albert Sánchez Carmona.
0: Tècnic de so:
1: Salva Soler.